0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta un punt tres.

real sexy right there. Yeah, fill us on this one. B. McKnight.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Te habla la 00 pa' que piense que eso soy una señal pa' que te venga a...
3: 91.3 Ripollet Ràdio.
4: Info, butlletí informatiu.
5: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. Constarà de 7 punts, on destaca l'homologació del Pla d'Autoprotecció Municipal de la Fira d'Atraccions i també la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Decidim. Les persones interessades podran seguir-lo en directe a través de Ripollet Ràdio, 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. Demà el Banc de Sang i Teixits té una darrera parada al Centre Cultural de Ripollet abans de la pausa d'estiu. Aquest estiu no marxi sense fer el més important, donar sang abans de les vacances i ajuda a garantir que no faltin reserves quan més es necessiten. Durant els mesos d'estiu, les donacions de sang disminueixen fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits de la població. Per aquest motiu és important mantenir estables les reserves per garantir que els hospitals disposin de sang quan més la necessiten. Demà es podrà donar sang al Centre Cultural de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Reserva a la web del Banc de Sang i Teixits. El Pla Educatiu d'Entorn es consolida a Ripollet com una eina clau per millorar les oportunitats educatives d'infants i joves del municipi. La Comissió Institucional Representativa del Pla Educatiu d'Entorn ha fet balanç del curs 2025-2026 i ha acordat noves actuacions per continuar impulsant la inclusió i l'èxit educatiu. Durant aquest curs s'han desenvolupat iniciatives com el taller de suport i acompanyament educatiu, que ha donat servei a 141 alumnes nouvinguts, el projecte de vòlei amb perspectiva de gènere amb la participació de 62 joves i el programa de patis oberts, que ha aplegat 234 infants i famílies. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estius amb Ehrengard. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
6: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
3: Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Oh boy.

Molt bé, benvinguts a la gravació del que serà el nostre proper disc. No sé, entre tots espero que la fem pujar ben amunt i ben dreta. Moltes gràcies per venir.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. Constarà de 7 punts on destaca l'homologació del Pla d'Autoprotecció Municipal de la Fira d'Atraccions i també la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Decidir. Les persones interessades podran seguir-lo en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. Demà el Banc de Sang i Teixits té una darrera parada al Centre Cultural de Ripollet abans de la pausa d'estiu. Aquest estiu no marxi sense fer el més important, donar sang abans de les vacances i ajuda a garantir que no faltin reserves quan més es necessiten. Durant els mesos d'estiu, les donacions de sang disminueixen fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits de la població. Per aquest motiu és important mantenir estables les reserves per garantir que els hospitals disposin de sang quan més la necessiten. Demà es podrà donar sang al Centre Cultural de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Reserva a la web del Banc de Sang i Teixits. El Pla Educatiu d'Entorn es consolida a Ripollet com una eina clau per millorar les oportunitats educatives d'infants i joves del municipi. La Comissió Institucional Representativa del Pla Educatiu d'Entorn ha fet balanç del curs 2025-2026 i ha acordat noves actuacions per continuar impulsant la inclusió i l'èxit educatiu. Durant aquest curs s'han desenvolupat iniciatives com el taller de suport i acompanyament educatiu, que ha donat servei a 141 alumnes nouvinguts, el projecte de vòlei amb perspectiva de gènere amb la participació de 62 joves i el programa de Patis Oberts, que ha aplegat 234 infants i famílies. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estius amb Ehrengard. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions al públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
4: 91.3.
5: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. Constarà de 7 punts on destaca l'homologació del Pla d'Autoprotecció Municipal de la Fira d'Atraccions i també la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Decidim. Les persones interessades podran seguir-lo en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. Demà el Banc de Sang i Teixits té una darrera parada al Centre Cultural de Ripollet abans de la pausa d'estiu. Aquest estiu no marxi sense fer el més important, donar sang abans de les vacances i ajuda a garantir que no faltin reserves quan més es necessiten. Durant els mesos d'estiu, les donacions de sang disminueixen fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits de la població. Per aquest motiu, és important mantenir estables les reserves per garantir que els hospitals disposin de sang quan més la necessiten. Demà es podrà donar sang al Centre Cultural de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Reserva a la web del Banc de Sang i Teixits. El Pla Educatiu d'Entorn es consolida a Ripollet com una eina clau per millorar les oportunitats educatives d'infants i joves del municipi. La Comissió Institucional Representativa del Pla Educatiu d'Entorn ha fet balanç del curs 2025-2026 i ha acordat noves actuacions per continuar impulsant la inclusió i l'èxit educatiu. Durant aquest curs s'han desenvolupat iniciatives com el taller de suport i acompanyament educatiu, que ha donat servei a 141 alumnes nouvinguts, el projecte de vòlei amb perspectiva de gènere amb la participació de 62 joves i el programa de Patis Oberts, que ha aplegat 234 infants i famílies. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estius amb Ehrengard. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. Constarà de 7 punts, on destaca l'homologació del Pla d'Autoprotecció Municipal de la Fira d'Atraccions i també la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Decidim. Les persones interessades podran seguir-lo en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. Demà el Banc de Sang i Teixits té una darrera parada al Centre Cultural de Ripollet abans de la pausa d'estiu. Aquest estiu no marxi sense fer el més important, donar sang abans de les vacances i ajuda a garantir que no faltin reserves quan més es necessiten. Durant els mesos d'estiu, les donacions de sang disminueixen fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits de la població. Per aquest motiu, és important mantenir estables les reserves per garantir que els hospitals disposin de sang quan més la necessiten. Demà es podrà donar sang al Centre Cultural de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Reserva a la web del Banc de Sang i Teixits. El Pla Educatiu d'Entorn es consolida a Ripollet com una eina clau per millorar les oportunitats educatives d'infants i joves del municipi. La Comissió Institucional Representativa del Pla Educatiu d'Entorn ha fet balanç del curs 2025-2026 i ha acordat noves actuacions per continuar impulsant la inclusió i l'èxit educatiu. Durant aquest curs s'han desenvolupat iniciatives com el taller de suport i acompanyament educatiu, que ha donat servei a 141 alumnes nouvinguts. El projecte de vòlei amb perspectiva de gènere, amb la participació de 62 joves, i el programa de patis oberts, que ha plegat 234 infants i famílies. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estius amb Ehrengard. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions al públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
3: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

que fas t'hi fan tristes.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: Ahí vamos.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. Constarà de 7 punts, on destaca l'homologació del Pla d'Autoprotecció Municipal de la Fira d'Atraccions i també la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Decidim. Les persones interessades podran seguir-lo en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. Demà el Banc de Sang i Teixits té una darrera parada al Centre Cultural de Ripollet abans de la pausa d'estiu. Aquest estiu no marxi sense fer el més important, donar sang abans de les vacances i ajuda a garantir que no faltin reserves quan més es necessiten. Durant els mesos d'estiu, les donacions de sang disminueixen fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits de la població. Per aquest motiu, és important mantenir estables les reserves per garantir que els hospitals disposin de sang quan més la necessiten. Demà es podrà donar sang al Centre Cultural de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Reserva a la web del Banc de Sang i Teixits. El Pla Educatiu d'Entorn es consolida a Ripollet com una eina clau per millorar les oportunitats educatives d'infants i joves del municipi. La Comissió Institucional Representativa del Pla Educatiu d'Entorn ha fet balanç del curs 2025-2026 i ha acordat noves actuacions per continuar impulsant la inclusió i l'èxit educatiu. Durant aquest curs s'han desenvolupat iniciatives com el taller de suport i acompanyament educatiu, que ha donat servei a 141 alumnes nouvinguts, el projecte de vòlei amb perspectiva de gènere amb la participació de 62 joves i el programa de Patis Oberts, que ha plegat 234 infants i famílies. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estius amb Ehrengard. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio. Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui. 91.3 FM, la sintonia de l'estiu.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: 91.3.
3: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui a les 7 de la tarda hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. Constarà de 7 punts, on destaca l'homologació del Pla d'Autoprotecció Municipal de la Fira d'Atraccions i també la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Decidir. Les persones interessades podran seguir-lo en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. Demà el Banc de Sang i Teixits té una darrera parada al Centre Cultural de Ripollet abans de la pausa d'estiu. Aquest estiu no marxi sense fer el més important, donar sang abans de les vacances i ajuda a garantir que no faltin reserves quan més es necessiten. Durant els mesos d'estiu, les donacions de sang disminueixen fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits de la població. Per aquest motiu és important mantenir estables les reserves per garantir que els hospitals disposin de sang quan més la necessiten. Demà es podrà donar sang al Centre Cultural de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Reserva a la web del Banc de Sang i Teixits. El Pla Educatiu d'Entorn es consolida a Ripollet com una eina clau per millorar les oportunitats educatives d'infants i joves del municipi. La Comissió Institucional Representativa del Pla Educatiu d'Entorn ha fet balanç del curs 2025-2026 i ha acordat noves actuacions per continuar impulsant la inclusió i l'èxit educatiu. Durant aquest curs s'han desenvolupat iniciatives com el taller de suport i acompanyament educatiu, que ha donat servei a 141 alumnes nouvinguts, el projecte de vòlei amb perspectiva de gènere amb la participació de 62 joves i el programa de Patis Oberts, que ha aplegat 234 infants i famílies. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estius amb Ehrengard. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Bé, molt bona tarda. Començaríem el ple ordinari del mes de juliol. Bona tarda a totes les persones que ens segueixen des d'aquí, des de la sala de plens, totes les persones que ens segueixen en directe per streaming a les xarxes socials de l'Ajuntament. Molt bona tarda. Abans de començar amb els punts d'acord i l'aprovació de la sessió anterior, m'agradaria comentar tres temes que ja he comentat a la Junta de Portaveus i que crec que són importants i que els haig de comentar ara perquè són obres que començaran abans del proper ple de setembre, òbviament, i també novetats sobre el transport públic a Ripollet. La primera d'elles fa referència a l'obra del centre cívic de Pont Vell, de Cala Cristina, que ja ens han indicat que aquestes obres començaran la primera setmana de setembre, per tant, just després de Festa Major començarem a les obres d'aquest equipament tan desitjat i que tindran una durada màxima, segons ens han dit, i està així publicat, de 12 mesos. També començaran les obres de la deixeria municipal de Ripollet, de la nova deixeria, començarien el dia 16 de setembre i també són unes obres que també el govern porta temps darrere d'elles i per fi ja s'ha aprovat el pla de seguretat i salut i tots els tràmits que havia de fer l'àrea metropolitana a Barcelona ja estan fets i per tant ja tenim data d'inici i ens han confirmat que seria el 16 de setembre. I també la darrera notícia que volíem fer és una notícia referent al transport públic de Ripollet i és que s'ha aconseguit negociant amb la Generalitat de Catalunya, en l'àrea de transports i mobilitat de la Generalitat de Catalunya, una millora amb el transport públic pel que fa a la línia E4, que fins ara tots els anys a l'estiu passava, excepte les dues primeres hores del matí, de 6:30 a 9:15 del matí, que passava cada quart d'hora, la resta del dia passava cada 30 minuts i s'ha aconseguit negociant amb la Generalitat de Catalunya que a partir d'aquest mateix estiu, d'aquest agost, passi sempre cada 15 minuts. I per tant, això també millorarà el transport de molta gent que va a treballar i que va a desplaçar-se a Barcelona a diari durant el mes d'agost i també considerem que és una molt bona notícia. Ara sí, començarien ja amb els punts de l'ordre del dia del ple ordinari. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. La donaríem per aprovada, si us sembla bé, si no hi ha res en contra. Doncs donaríem per aprovada l'acta de la sessió anterior. El segon punt, com cada ple, sempre és el despatx d'alcaldia. El punt 2.1 és donar compte dels decrets de la sessió del ple de juliol. El 2.2 és donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local del mes de juny del 2026. El 2.3 és donar compte al ple de l'aprovació definitiva i automàtica de la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Ripollet. El 2.4 és donar compte al ple del decret d'alcaldia 2026/2272 de 30 de juny pel qual es delega la representació de l'Ajuntament en la presidència de la comunitat de propietaris del carrer Maragall número 12. I el 2.5 és donar compte al ple de la delegació de la competència per oficiar matrimoni civil en el regidor Eric Plata Fernández. I ara sí, passaríem als punts d'acord i seria el punt número 3 del ple, que és la homologació del pla d'autoprotecció municipal de la Fira d'Atraccions de Ripollet. Té la paraula el senyor Roger Balló.
2: Bona tarda a tothom. Sotmetem a consideració d'aquest ple l'homologació del Pla d'Autoprotecció Temporal per a la Fira d'Atraccions de la Festa Major del 2026. Garantir la seguretat dels veïns i veïnes que gaudeixen de la festa és la nostra prioritat. Després d'un procés de revisió en què l'Ajuntament va requerir algunes esmenes inicials per assegurar la màxima rigorositat, el passat 26 de juny, el Gremi de Firaires va presentar la versió definitiva del pla. L'informe tècnic emès el 6 de juliol per l'enginyer d'activitats municipals va avalar aquesta proposta, que complia tots els requisits exigits, i per tant es confirmen doncs, un correcte dimensionament de les vies d'evacuació i la dotació d'extintors, un equip humà d'emergència organitzat i coordinat per ràdio, els protocols de connexió immediata amb el 112 i Protecció Civil de la Generalitat, i comptant amb l'informe tècnic favorable, demanem el vot a favor d'aquesta homologació per tal de garantir una fira d'atraccions no només divertida, sinó també plenament segura. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Balló. Passaríem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular, senyor Diéguez.
3: Sí, entendemos que la seguridad es muy importante en eventos y en fiestas públicas. El ayuntamiento no ha dado precisamente señales de hacer las cosas bien, como pudimos ver en la última final de fútbol. No obstante, entendemos que es un paso necesario para que la fiesta mayor se haga Y vista la experiencia, insisto, del último partido de final del Mundial, esperamos y deseamos que, aparte de lo que pongan esos papeles, en los días que quedan, si hay algo más que hacer, si hay algún recurso más que poner para seguridad y no demos una imagen como la que se dio ese día, pues en nombre de los vecinos, desde el Partido Popular se lo agradeceríamos. Por esa razón, el voto del Partido Popular será a favor.
1: Molt bé, moltes gràcies. Per el grup de Vox.
0: Buenas tardes, votaremos a favor.
1: Moltes gràcies. Per el grup de Ciutadans, Ripollet.
4: Bona tarda, el nostre vot serà abstenció.
1: Moltes gràcies. Per el grup del PSC.
5: Hola, bona tarda. Des del grup del PSC pensem que la seguretat dels veïns i veïnes de Ripollet és una prioritat absoluta i més en un esdeveniment tan reconegut i concorregut com és la fira d'atraccions de la nostra festa major. L'homologació del pla d'autoprotecció compta amb l'informe favorable dels tècnics de l'Ajuntament i compleix estrictament amb tota la normativa de protecció civil. Per això votarem a favor. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Parra. Per tant, el punt s'aprovarà amb les paraules de PSC, Vox, Esquerra Republicana i PP i l'abstenció de Ciutadans, Ripollet. Passarem al punt número 4, que és el reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada d'un empleat públic. Té la paraula la senyora Sònia Martín.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Es proposa l'adopció del següent acord: autoritzar un empleat en actiu d'aquest Ajuntament la compatibilitat de la seva activitat de tècnic d'ocupació amb l'exercici de l'activitat de docent de llengua catalana del 14 al 23 de setembre d'aquest any a la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de caràcter no permanent, fora de la seva jornada de treball actual o la que se li pugui assenyalar en el futur per les necessitats de la corporació en funció del seu lloc de treball que actualment ocupa. Tot això de conformitat amb les limitacions que es deriven del decret 214/1990 de 30 de juliol i les que resultin de les disposicions legals estatals o autonòmiques que regulen les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
1: Moltes gràcies, senyora Martín. Passarem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
3: A favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: A favor.
1: Pel grup de Vox.
3: A favor.
1: Pel grup de Ciutadans, Ripollet.
4: Abstenció.
1: S'aprovaria, per tant, el punt amb el vot favorable de tots els grups i l'abstenció de Ciutadans, Ripollet. Passarem al punt número 5, que és la desestimació del recurs de reposició en l'expedient de recuperació d'ofici del terreny annex lateral de la Font del Petricó. Té la paraula el senyor Diego Puig.
7: Hola, bona tarda. Gràcies, alcalde. En data del 25 de juny del 2026, el ple acorda els següents acords. Primer, desestimar les al·legacions presentades en data del 26 de maig del 2026 pel senyor John Jaime Ruiz Rojas contra la iniciació de l'expedient de recuperació d'ofici del terreny lateral annex a la zona del SOS ubicat al bar de Cantiana Pombell, Font del Petricó. Segon, recuperar per via administrativa el terreny lateral annex a la zona del SOS ubicat al bar de Cantiana Pombell, Font del Petricó, el qual es trobava ocupat de manera il·legítima pel senyor John Jaime Ruiz Rojas. Tercer, notificar el present acord al senyor John Jaime Ruiz Rojas requerint-lo perquè procedeixi a desocupar el terreny annex a la zona del SOS ubicat al parc de Cantina Pombell i Font del Petricó fixant-se com a data màxima el 15 de juliol de 2026. En data del 10 de juliol de 2026, el senyor John Jaime Ruiz Rojas presenta el recurs de reposició en contra l'anterior acord, únicament pel que fa al punt tercer, en el que s'estableix com a data màxima per a la desocupació el 15 de juliol de 2026. Es desestima la delegació donat que el recurrent és coneixedor com a mínim des del 4 de març de 2026 del fet que està ocupant terreny de propietat de l'Ajuntament, sense cap títol que el legitimi per fer-ho. Per això no pot al·legar, doncs, que no ha disposat de prou temps per desallotjar el terreny i legítim d'ocupat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Puig. Passarem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
3: A favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: A favor.
1: Pel grup de Vox.
3: A favor.
1: Pel grup de Ciutadans, Ripollet.
4: Abstenció.
1: S'aprovaria el punt amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció de l'incident Ripollet. Ara hauríem d'aprovar una urgència abans de passar a l'aprovació del punt, que és per les festes locals de l'any 2027. Si considereu, donaríem provent l'urgència. Molt bé, i ara podem ja passar a l'aprovació, a la dictaminació del punt, que és el punt número 6 del ple d'avui, que és l'aprovació de les festes locals per l'any 2027. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
8: Hola, bona tarda a tothom. Proposem a aquest ple les festes locals per l'any 2027, que siguin el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, la dilluns de Festa Major. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passaríem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular?
3: A favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana?
2: A favor.
1: Pel grup de Vox?
0: A favor.
1: Pel grup de Decidim?
4: Abstenció.
1: S'aprovaria el punt amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció de Decidim Ripollet. I passaríem ja al punt número 7, que és la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències a Ripollet, presentada pel grup municipal de Sint Ripollet. Ten la paraula. Hi havia una persona, no? Crec que volia parlar.
9: Sí, bé, com la moció va ser proposada per l'entitat Acció Ripolletenca Antifeixista, hem demanat que la lectura sigui per part seva. Hi ha un micròfon aquí al costat del ventilador. Aquí, Edu.
1: Gràcies. I davant del micròfon.
9: Gràcies.
10: Bé, doncs bona tarda a tothom. Procediré a llegir el manifest per uns espais de festa major lliures de violències. La festa major és un espai de trobada, celebració, convivència i diversió per a tota la ciutadania. Per això, les entitats, col·lectius i persones que formem part de les barres, actuacions musicals, culturals, activitats populars i piretes de la festa major de Ripollet manifestem el nostre compromís amb la construcció d'uns espais segurs, inclusius i respectuosos per a tothom. No tolerarem cap conducta que vulneri la dignitat, la llibertat o la integritat de les persones. Les violències masclistes, LGTBI-fòbiques, racistes, xenòfobes, capacitistes i feixistes vulneren els drets fonamentals de les persones i no tenen cabuda en les nostres activitats ni en la nostra comunitat. Per aquest motiu, defensem el dret de totes les persones a gaudir de la festa major i ens basem en el respecte a la igualtat, la diversitat i el consentiment. Volem que les activitats organitzades siguin espais segurs i accessibles per a totes les persones. Rebutgem qualsevol expressió, actitud o conducta que promogui l'odi, la intolerància, el masclisme, el feixisme o l'assetjament. Ens comprometem a actuar davant qualsevol situació de violència masclista, LGTBI-fòbica o per qualsevol altra forma de discriminació. Escoltarem i acompanyarem a les persones que comuniquin una situació de violència, respectant els seus temps, les seves decisions i la seva autonomia. Ens comprometem a treballar coordinadament amb els recursos municipals i els serveis d'atenció disponibles durant la festa major. Entenem que la prevenció és una responsabilitat col·lectiva i que tothom pot contribuir a crear espais més segurs. Recordem que el consentiment ha de ser lliure, explícit, reversible i entusiasta. Davant d'una agressió o situació d'assetjament, no miris cap a una altra banda. Actua, acompanya i demana ajuda al personal responsable o als serveis de seguretat habilitats durant la festa major. Aquest és un espai lliure de violències. Per una festa major feminista, inclusiva, diversa i segura, la festa major és de totes les persones. El respecte també. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular.
3: A favor.
1: Moltes gràcies. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ha votat a favor el senyor Díez. Té la paraula la senyora Serra.
11: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Bé, com no podia ser d'una altra manera, des d'Esquerra Republicana donarem suport a aquesta moció. Aquesta moció es focalitza només a la festa major, però creiem que és una qüestió que va més enllà i està sent un problema estructural del nostre dia a dia, tant al nostre municipi com a altres municipis i ciutats del nostre entorn. Des del govern i específicament des de l'àrea de serveis comunitaris ja fa uns mesos que estem treballant en un pla per la bona convivència amb l'objectiu de reforçar i treballar des de diferents àmbits els valors democràtics, el respecte mutu, la inclusió, la corresponsabilitat envers espais compartits i tot el que afecti a les actituds incíviques. Com a Ajuntament ja hem desenvolupat actuacions en diferents àmbits, però sovint han estat de manera sectorial. I és per això que ara hem considerat crear i treballar en un marc comú dins d'una estratègia municipal. La cohesió social és i ha de ser prioritària a la nostra ciutat i cal actuar amb contundència davant de l'augment del discurs d'odi, actituds discriminatòries, masclistes, conductes agressives, racistes, feixistes, LGTBI-fòbiques, entre moltes d'altres. Ja hem començat a fer, tenim previst començar-ho a fer-ho visible a Festa Major. Per tant, és una moció que suma a les accions previstes. Al setembre, aquest govern presentarà un programa per impulsar la cultura de convivència basada en el respecte, la inclusió, la igualtat, els drets humans i les relacions comunitàries. Ja per acabar, sí que m'agradaria aprofitar per agrair a tot el personal tècnic que ha estat treballant tots aquests mesos per fer-ho possible. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Vox.
0: Buenas tardes. Nosotros votaremos abstención en esta moción, por primero de todo, por quien la presenta, que es la Asociación Antifascista, que nos está señalando sistemáticamente cuando ocurre cualquier cosa. Luego, lo que queremos decir es que desde Vox estamos en contra de cualquier tipo de violencia y esta moción simplemente se debería resumir en que se debe haber un respeto y una educación para la fiesta mayor, simplemente. Entonces, el hecho de decir que es una fiesta mayor feminista, inclusiva y diversa y segura, debería ser únicamente por una fiesta mayor segura. Entonces, por este motivo, vamos a votar abstención.
1: Muchas gracias. Pel grup de Sien Ripollet.
9: Bé, abans de tot, tenim el dubte, perquè he fet la lectura del manifest, però la moció no s'ha llegit com a tal i els punts d'acord que s'haurien de portar a aprovació al ple no han constat. Tothom té la moció a disposició, entenc que no s'ha de fer una lectura aquí al ple o sí que s'hauria de fer?
1: Secretària? Doncs, si la volíeu llegir vosaltres els punts d'acord, perfecte.
9: D'acord. Bé, llegim la moció. La Festa Major de Ripollet és un dels esdeveniments més rellevants del municipi. És un espai de trobada, de celebració, convivència, que ha de garantir el gaudi de totes les persones en condicions de seguretat, respecte i igualtat. En els darrers anys s'ha fet evident la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció i actuació davant de les diferents formes de violència que es poden produir en espais d'oci i celebració col·lectiva, especialment les violències masclistes, LGTBI-fòbiques, racistes, xenòfobes, capacitistes i altres formes de discriminació. Diverses entitats i col·lectius de Ripollet han elaborat, com hem vist, el manifest per uns espais de festa major lliures de violència amb l'objectiu de promoure un compromís col·lectiu per garantir que totes les activitats de la festa major siguin espais segurs, inclusius i respectuosos. Aquest manifest no només expressa uns valors compartits, sinó que també estableix criteris d'actuació, responsabilitat col·lectiva, esdevenint una eina clau de sensibilització, prevenció i intervenció. Per tal d'assegurar la seva difusió efectiva i el seu impacte real, es considera necessari que aquest manifest sigui visible i present en tots els espais i activitats de la Festa Major. Per tot això, s'adopten els següents acords. Primer, aprovar el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències, que s'adjunta com a annex en aquesta moció. Segon, establir l'obligatorietat que totes les entitats, col·lectius, organitzadors i persones responsables de barres, concerts, activitats culturals i populars, espais festius, firetes i qualsevol altra activitat inclosa en el programa Festa Major exposin el manifest en un lloc visible i accessible dins del seu espai o activitat durant tota la celebració de la Festa Major. Tercer, incorporar aquesta obligació en les bases, autoritzacions, convenis o qualsevol altre instrument administratiu que reguli la participació d'entitats i agents en la Festa Major en la mesura del possible. Quart, facilitar des de l'Ajuntament els materials necessaris, cartelleria, formats digitals, etc., per garantir una correcta difusió i visibilitat del manifest. Promoure accions de sensibilització i formació dirigides a entitats, persones organitzadores per tal de garantir el coneixement i l'aplicació dels principis recollits en manifest. Sisè, coordinar aquesta iniciativa amb els serveis municipals i els dispositius de prevenció i atenció de les violències durant la Festa Major. I setè, donar trasllat d'aquesta moció a totes les entitats participants a la Festa Major de Ripollet.
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs entenem que ja ha fet posicionament Esquerra, PP, Vox, vosaltres presenteu moció.
9: Bé, nosaltres, el nostre posicionament és clarament a favor, sí que encoratgem i, bueno, en primer lloc aplaudim la iniciativa d'aquestes entitats i totes les que s'han sumat, tant entitats, col·lectius i partits polítics que han donat suport, però també volem com encoratjar a que aquesta alma mater que conté aquest manifest doncs es faci extensiu també a esdeveniments organitzats pel propi Ajuntament, com el Jove Fest o qualsevol esdeveniment esportiu com les pantalles de futbol, amb la incorporació de punts liles, reforçant, no, la idea de que els espais segurs es construeixen des de la prevenció, però també amb eines de reacció en aquests espais. Així que gràcies i seguim.
1: Moltes gràcies i ara té la paraula el grup socialista.
12: Hola, bona tarda. Des de l'Ajuntament i parlant en nom de les regidories d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, portem treballant des de que vam iniciar aquest mandat el 2023 fermament en la defensa i la igualtat de drets, perquè creiem i treballem realment per un Ripollet segur, inclusiu i respectuós amb totes les persones. La nostra mirada va més enllà de festes i diades. Tot així, tenim clar que són dies on especialment s'han de dedicar molts esforços i recursos. En què consisteixen aquests recursos? Com per exemple, tal com portàvem el nostre PAM, el Pla d'Actuació Municipal del PSC, estem treballant en l'elaboració per un protocol d'agressions LGTBI-fòbiques. Des de Feminismes, per exemple, es fa una formació específica sobre violències a barres i xiringos de festa major. Aquesta formació és obligatòria segons les bases. També donem visibilitat a través de xarxes Merchant en el sentit que parla la moció. A les festes, no només a Festa Major, sempre hi ha punts liles, espais segurs de sensibilització, pensats per prevenir i actuar davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, on s'ofereix informació i atenció immediata. Durant l'any es realitzen campanyes de sensibilització, formacions específiques, etc. Destaquem els serveis del CIAT, el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones, i el SAI, el Servei d'Atenció Integral, Serveis d'Informació, Suports i Acompanyament. Per últim, des de l'Ajuntament i de manera transversal, a nivell tècnic i polític, s'està treballant en aquesta campanya per fomentar la bona convivència que esperem que en breu doni fruit. Per tot això, agraïm totes les propostes de millora de les entitats recollides en aquesta moció i el nostre vot serà a favor. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies, senyora Arraez. Només recordar que el PAM és del govern, no del PSC, sinó de tot el govern en conjunt. Però moltíssimes gràcies. Per tant, el punt s'aprovaria, la moció s'aprovaria molt favorable del PSC, de decidir d'Esquerra Republicana i PP i l'abstenció de Vox. I una vegada hem acabat amb tots els punts de deliberació, passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que és el punt de pregs i preguntes. Començaríem, com sempre, pel senyor Dieguez. Té la paraula.
3: Sí. Traemos al pleno cuatro temas vamos, que nos han traído, los hemos priorizado puesto que no habrá pleno hasta después del verano, y una última frase si ustedes me lo permiten. En primer lugar, los vecinos nos han indicado que esto que les voy a comentar es inmediatamente después de que pasen los equipos de limpieza, no es durante el resto del tiempo, sino una vez que pasan los equipos de limpieza en lugares como la avenida María Torras, hay unas jardineras y hay una vegetación, unas plantas que son del ayuntamiento, y lo que sucede, insisto, una vez que pasan los equipos de limpieza, es que debajo, en la parte, digamos, donde arranca la planta, donde está la parte de la tierra, se va acumulando basura. Esto preocupa a los vecinos. Entienden que es si se acumula basura ahí, incluso una vez después pasado los equipos de limpieza, puede facilitar la aparición de exentos, de insectos, o incluso facilitar el mantenimiento de roedores. Sucede lo mismo también con respecto de nosotros, porque nosotros solicitamos qué pasaba con la pasarela, porque se estaba acumulando mucho material y muchos residuos en los canales que durante el año han de sacar el agua de la pasarela, y sucede exactamente lo mismo. Ahí se está acumulando tierra, se están acumulando partes de, bueno, pues todo tipo de basura, y entendemos nosotros que no es un tema de insectos y roedores, pero sí también un punto en que se acumula basura y tierra en este caso, y que también habría que tenerlo en cuenta a la hora de limpiar las calles de Ripollet. Nuestra solicitud es si esto se tiene en cuenta, y si eso se tiene en cuenta, ¿qué previsión hay de limpiar estas zonas que provocan que se acumule basura donde no debería? En segundo lugar, no dejamos el tema de las basuras, pero en este caso sí que son basuras con mayúsculas. Hemos tenido un episodio de una gran cantidad de basura acumulada en el pasaje del Níquel. Ha sido tan grave el caso en que ha tenido que ir no la empresa encargada de la limpieza, sino la propia brigada municipal. Nos preocupa este tema y nosotros quisiéramos saber qué medidas va a tomarse desde el ayuntamiento para que esto no vuelva a suceder. En tercer lugar, hay varios puntos, yo ahora les detallaré algunos, en los que las aceras están rotas. Lo que son, digamos, lo que es la acera, pues está rota, lo que son pues las racholas, digamos, por donde tenemos que pasar los peatones, están rotas. Durante el día, más o menos, pero durante la noche pueden ser motivo de caídas. Esto nos está pasando en la calle Puigmal, frente al colegio Ginesta. Luego también lo tenemos muy cerca de aquí, es la zona donde entran los vehículos de la Guardia Urbana, la zona peatonal, exactamente igual, está rota la acera, el piso no es horizontal. Y luego en la calle Aforas no solo está mal la parte de la acera, sino que está y sigue mal la parte del asfalto. Esto nos preocupa porque la queja de los vecinos es que al ir a aparcar el coche está tan mal ese asfaltado que cuando aparcas el coche y es de noche, pues exactamente lo mismo. En el momento que eres un peatón y sales del coche, tienes grave riesgo de caída. La pregunta es, ¿para cuándo está previsto el arreglo de esta zona? La última vez que preguntamos por esto, nos indicó el alcalde que estaba previsto el asfaltado, el arreglo, por si... El problema es la situación, es la calle Aforas, a la altura del pasaje Celler y antes de llegar al monumento de San Antonio Abad. Es esa zona la que presenta este problema que nosotros les planteamos y la pregunta es si tiene fecha el arreglo tanto de la acera como, en el caso este último, de la parte del asfalto. En cuarto lugar, hay una cuestión y es sobre el tema de los bancos públicos para sentarse. Evidentemente, cuando se ponen nuevos, perfecto. Si los paga el ayuntamiento, perfecto. Si nos los facilita la AMB, perfecto. Pero luego, a continuación, hay un trabajo que es mantenimiento. Los tenemos, de nuevo, muy cerca. Son todos los bancos que tenemos, que vemos desde esta ventana, y también los bancos que están, pues bueno, pues delante del colegio Escursell. Antaño, y digo antaño porque alguna vez esto se ha hecho, creemos que era la brigada la que desmontaba los listones de madera y en sus instalaciones pues retiraba la pintura vieja, los barnizaba, los volvía a pintar, cuando estaban en mejor circunstancia se volvían a colocar. Esto no sucede. No sucede, y lo que sucede entonces es que tenemos unos bancos súper deteriorados. Y en algunos de los casos falta el listón y queda a la altura de los más pequeños la parte del hierro que soporta el listón que falta. Entendemos que es un riesgo más, además de un grave deterioro. La pregunta es, ¿cuándo está previsto el mantenimiento de estos bancos públicos para que podamos utilizarlos todos y, en el caso de estos últimos, no representan un peligro, además, insisto, para los más pequeños, además en zonas donde ellos están jugando? Y, por último, como les decía, pues desde el Partido Popular, puesto que no hay pleno hasta el mes de septiembre, desearles una feliz fiesta mayor, lo mejor para todos, que tengan ustedes un feliz descanso. Insisto, que tengamos una buena fiesta mayor, que podamos compartir todos y, después de recargar pilas durante el verano, nos podamos reencontrar en esos días.
13: Muy bien, muchas gracias. Pedro Grut de Vox.
14: Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, querríamos saber la situación en la que están actualmente dos personas concretamente. Una de ellas está actualmente viviendo en el Parque de los Sindicatos. Sé y tengo conocimiento de que actualmente desde Servicios Sociales está haciendo un seguimiento, que se le ha entregado incluso un pase para poder ducharse en la oficina municipal y que también se le ha ayudado con el tema del empadronamiento, pero ya lleva bastantes meses en la calle esta persona y querríamos saber
0: ¿qué tiempos hay más o menos establecidos para poder ayudar a esta persona a que salga de esta situación? Luego, por otro lado, hay otra persona también aquí en el Parque María Luisa que incluso se puede ver unos cartones donde pone que aquí vive Ernesto, que tiene una situación bastante similar, y quisiéramos saber en qué situación se está encontrando también y si Servicios Sociales está haciendo algo por solventar esta problemática que están viviendo y que, por desgracia, cada vez más estamos viendo reflejado en varios municipios donde el umbral de pobreza pues va incrementándose y el socialismo, evidentemente, pues no ayuda. Luego, por otro lado, varios vecinos nos han hecho llegar quejas sobre el Parque Carlos Ferré, donde se está viendo pues consumo de drogas, consumo de alcohol, y aparte que esto se está incrementando debido a la falta de iluminación, y lo que nos están solicitando es que haya un incremento de presencia policial para evitar que ocurran este tipo de conflictos. Por otro lado, también nos han comunicado que en la bajada de San Enrique hay malas condiciones en cuanto al asfalto y este se ha levantado por culpa de raíces de árboles, ¿vale? Luego, en cuarto lugar, la valla del pabellón municipal, los anclajes no están bien y esto provoca que haya mucho movimiento en la valla que incluso puede llegar a caerse y romperse y, evidentemente, pues las consecuencias que pueda haber. Y por último, pues desear a todos los vecinos de Ripollet unas muy buenas vacaciones y una fiesta mayor de disfrute. Gracias.
1: Moltes gràcies pel grup de Sí en Ripollet.
13: Bona tarda a tots i totes. Respecte al projecte presentat a la subvenció del Pla de Barris i Viles, ens agradaria demanar accés a la sol·licitud completa per conèixer en detall els programes i poder valorar la maduresa d'aquests. També ens agradaria conèixer la previsió dels recursos humans associades a aquest projecte, perquè amb la posada en marxa de nous equipaments i serveis s'hi haurà d'incorporar personal nou o potser es preveu assumir-ne la gestió amb els recursos humans actuals. I també ens agradaria conèixer l'impacte econòmic del projecte i els estudis econòmics i financers que ens sustenten la viabilitat per saber si s'ha avaluat la capacitat de l'Ajuntament per assumir l'aportació prevista de 10 milions d'euros, tenint en compte les inversions actuals com la residència i les ja planificades com podria ser, per exemple, el nou pavelló. Gràcies.
15: Hola, bona tarda. Respecte al projecte de la residència, volem preguntar com està d'avançat el tema de totes les gestions que es faran, perquè fa mesos que es va anunciar que s'estava treballant per la creació d'un consorci amb l'Ajuntament de Sabadell, el Consell Comarcal, la Generalitat i el Taulí, i bueno, preguntem quines passes s'han fet en relació a això, en quin punt administratiu està i les etapes que falten per resoldre aquest tema. I després, ja en relació a la moció que hem aprovat, que ha posat de manifest doncs, una voluntat col·lectiva de lluita contra les accions LGTB-fòbiques i masclistes per l'estat del moral de les dones, que fa mesos que es va parlar sobre que s'estava treballant en un conveni, i volem preguntar també en quin estat està això, i sobre el moral LGTBI del pont, que també està en bastant mal estat, quines actuacions estan previstes. Gràcies.
16: Bona tarda, tanquem doncs aquesta ronda. Nosaltres volem conèixer també els criteris tècnics que van derivar que durant la projecció de la semifinal de la Copa del Món, que a la final doncs es va subsanar, doncs esdevingués, no, en una existència de dispositiu de control de tanques, de control d'aforament, de seguretat al perímetre, de servei d'ambulància, de UVC portàtils, no? I totes aquestes exigències que amb aforaments molt menors doncs porten patint les entitats del nostre municipi amb molt menys recursos que l'Ajuntament. Per altra banda, també volem saber si es van identificar i requisar simbologia feixista i les persones que van cridar càntics feixistes van ser identificades durant aquests dos actes, perquè recordem que són doncs, actes, no, d'odi, doncs, i delictes d'odi, i sobre els que sí que es tenen competència, doncs, perquè eren, l'Ajuntament n'era l'organitzador de l'acte. I volem saber doncs, això, doncs, si va passar o doncs, aquesta eufòria, no, que hi havia en l'ambient ens va fer perdre de vista la responsabilitat que tenim en matèria de memòria històrica. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. No hi ha més preguntes? No? Vale. Doncs el regidor o regidora, els que vulguin contestar. Senyora López.
17: Bona tarda, sí. Per al senyor Dieguez. Avenida María Torres, las zonas ajardinadas se limpian siempre. O sea, no puedes decir lo contrario porque se limpian siempre los operarios. Y después del tema de los bancos, esto que dices de que no se reparan, que no se reponen, esto es mentira. ¿Qué estamos haciendo por zonas de Ripollet? Hemos puesto más de 100 bancos nuevos y más de 200 bancos reparados. O sea, nuestro equipo de brigada coge los bancos que están realmente nuevos o relativamente nuevos, cogen el listón, los liman bien y les pasan la capa de pintura. Los vamos a colocar para aprovecharlos. Cuando vemos que ya están en mal estado, los cambiamos. O sea, que no diga mentiras. Y lo próximo son los bancos que están enfrente de la policía local y otros bancos del municipio. O sea, me parece la verdad que diga esto usted, cuando también ha solicitado bancos nuevos en plenos anteriores y se han colocado. ¿Vale? Y luego, el tema del polígono que dice usted, se hizo una acción conjunta, brigada con Urbase, porque había algún tema de objeto que no podía sacar Urbase con la maquinaria que tenía, y por eso fue puntualmente brigada. Pero brigada no lo hace normalmente. Gracias.
1: Muchas gracias. Señora Raez.
18: Respecte als murals, quan tinguem una resposta més concreta us farem arribar la informació per escrit, perquè aquesta petició la feu en molts plens i sempre estem en la mateixa. La part de l'església està pendent del bisbat i l'altra part està pendent de la regidoria que s'encarga dels murals, així que us donarem la resposta per escrit.
1: Moltes gràcies. Senyora Martín.
19: Sí. El senyor Ardiris, en el cas dels dos casos de sensellarisme, som coneixedors, són dos casos, com qualsevol cas de sensellar del municipi, delicats. Un d'ells concretament és un tema de salut mental i l'alcalde va atendre aquesta persona, l'alcalde respon. Tots els casos tenen seguiment per part dels serveis socials. Aquest senyor del parc inclús tindrà acompanyament també per part de Creu Roja, vull dir que s'està fent seguiment, però la solució d'avui per demà és a vegades impossible, però s'està fent l'acompanyament. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Algun regidor, regidora, que vulgui contestar alguna cosa més? No? Vale, doncs contesto jo alguns temes que han sortit. Respecte al tema d'asfaltats, hi havia dos temes, baixada de Sant Enrique, carrer Sant Enrique i el carrer Afores. Molt bé. Dintre del nou pla d'asfaltats que hi ha previst per aquest any i que ara mateix està elaborant la memòria tècnica per poder-lo passar a contractació i que està previst fer els darrers mesos de l'any, no us puc dir exactament quin, d'acord? Hi ha el de carrer Sant Enric, aquesta sí que està, i el carrer Afores, el tram que deia el senyor Dieguez, haurà d'anar més endavant, d'acord? Perquè tenim carrers que estan en bastant pitjor estat que aquell. Aquell carrer està tot el carrer bé, excepte justament la part de raó que està més tocant a la vorera, que és la part que està una mica pitjor. Però la part per on passen els vehicles i la part és pràcticament tota la part central i una part molt important d'on aparquen està en bon estat, però hi ha com un metre que en algunes zones que està malament. Es repararà, ho tenim present, sabem que està per reparar, però entrarà dintre d'un nou pla d'asfaltats que ja farem pel proper any. Però en aquest sí que entrarà, entre altres, el carrer Sant Enrique, que sí que està bastant pitjor que l'altre. Per tant, això va, com sempre, explicat per una auditoria que té l'Ajuntament i es van fent de pitjor a millor. D'acord? Els que estan bé, òbviament, no es fa, però s'han fet primer els que estaven molt malament, ara estem fent altres que no estaven tan malament, però que també estan en mal estat, i tenim previst, si no recordo malament, la quantitat de 633.000 euros, i ens podria dir el detall, perquè ja s'està treballant la memòria tècnica, 633.000 euros, si no recordo malament, per aquest any, per millora d'uns quants de trams de carrer del municipi, i me'n recordo perfectament que un d'ells és el carrer Sant Enrique. No ho tinc aquí escrit, si no els hi diria exactament quins, però si ho volen demanar és una que tenim treballada i els hi puc fer arribar a tots els grups polítics. Respecte al pavelló municipal, la tanca del pavelló municipal, l'Ajuntament de Ripollet, jo crec que això ja ho hem comentat, està treballant un contracte amb una empresa que ja s'ha adjudicat, que ja s'ha adjudicat i que té 5 mesos per entregar-nos el projecte d'una auditoria del pavelló Joan Creus. completa, no només de la tanca, el parquet i de tot l'equipament, vestuaris, de tot, de llum, quadre elèctric, absolutament tot, accessos, sortides d'emergència, una auditoria global de l'equipament per veure quines millores s'han de fer al pavelló Joan Creus i poder-les tirar endavant amb els propers anys, d'acord? Perquè anirem veient tot el que surt d'allà per poder fer un manteniment exhaustiu i una millora de l'equipament Joan Creus. Entre ells, òbviament, estarà la valla i també el parquet, que també el volem canviar perquè també ja està molt, molt gastat i jo crec que ja li toca, està més que amortitzat. Això ho hem parlat, justament ahir ho vam parlar amb el Departament d'Esports, i el parquet i la tanca són dos de les actuacions prioritàries que tenim previstes fer i posar pressupost pel proper any dintre del pla d'inversions de l'any 2027. Respecte al projecte econòmic del Pla de Viles i Barris, li farem arribar, però jo crec que s'ha publicat. El projecte de Viles i Barris és un projecte molt ambiciós, el que s'ha presentat a Ripollet. És un projecte de 25 milions d'euros, amb el qual l'Ajuntament haurà de destinar 10 milions, si ens ho concedeixen, perquè la Generalitat ens aportarà 15 milions. D'aquests 10 milions hi ha una part, que és un tant per cent, ja li direm exactament, però alguna més d'un 7%, que va destinada a personal per gestionar el pla de barris. O sigui, no tot és inversió, ja ho diu les bases, com a molt pots posar un 8% del pressupost total dels 25 milions per destinar a personal, i nosaltres destinem alguna més del 7% a la gestió de tot aquest el pla de barris, i per tant està tot dotat i previst en totes les contratacions que s'haurien de fer, però òbviament no farem cap, ni tenim previsió de fer cap contratació ni per la nova biblioteca ni per res, fins que no ens ho donin. Òbviament s'ha de construir, s'ha de fer, i una vegada s'ha de fer l'establiment de servei, com suposo saben, seria un nou equipament que hauria d'anar amb personal nou, s'ha de fer l'establiment de servei, i després, una vegada tinguem el servei creat, s'hauria de contratar les persones, però mai abans. I això és un projecte que arriba fins a l'any 2031, és 2026-2031, per tant tenim un termini de 5 anys per endavant per poder fer realitat tots els projectes de les 34 actuacions que hem redactat i que hem treballat amb els serveis tècnics per poder fer realitat a Ripollet, a tota aquesta zona que dèiem des de Padró cap a la zona sud de Ripollet. Després també hi havia la pregunta de la residència, de la situació actual de la gestió de l'equipament. Sí, en aquest sentit que els hi puc avançar que el consorci social que s'estava treballant per part de l'Hospital Taulí, la Conselleria de Salut, l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de Ripollet porta el seu ritme i no ens donarà temps perquè porti la gestió de la residència de Ripollet. O sigui, va més lent del que ens agradaria. No és un tema de l'Ajuntament de Ripollet, com suposo entendran, és un tema dels advocats de la Conselleria que van fent, d'acord? I al final la gestió d'aquest equipament, al principi, no vol dir que més endavant, propers anys, no pugui ser, una vegada estigui grat el consorci, d'acord? No serà al principi per la residència de Ripollet. I per tant, ara mateix estem analitzant altres alternatives de gestió pública de l'equipament. O sigui, la idea nostra sempre ha sigut no treure una licitació d'aquest equipament de la gestió, sinó que sigui una gestió per fer una encomana a una entitat pública. I és el que estem treballant. Ara mateix tenim altres alternatives en les quals no li puc dir, d'acord, perquè estem treballant ara mateix, però esperem que arribaran a bon port. Estem molt avançats en les negociacions i és el que s'està treballant ara mateix per part d'aquest ajuntament. I sobre els criteris tècnics de la semifinal, inexistència de seguretat, no és veritat, no hi havia inexistència, de totes formes farem un informe. Sí que hi havia seguretat privada contractada i també hi havia policia local, i sí que hi havia seguretat i li puc dir que sí que hi havia seguretat perquè estava contractada i estava allà, però li farem l'informe. Respecte a requisar, identificar simbolícia feixista, jo he vist l'informe de la policia, a l'informe de la policia ni es va veure ni s'ha identificat cap simbolícia feixista a la festa, ni a la final ni a la semifinal, i per tant no s'ha requisat cap simbologia perquè segons la policia no hi havia. Per tant, no es pot requisar el que no es veu, i la policia no ho veu, que és qui ho pot requisar, i per tant no s'ha fet cap requisit de res, perquè no s'ha vist en cap moment aquesta simbologia que vostè diu, que qui ho pot requisar i ho podria fer és la policia, però jo li dic que he vist els informes de la policia local, que ens miro cada dia, i no posaven res d'això. Per tant, això ja estaria contestat. I jo crec que hem contestat les preguntes. Si volen fer alguna al·lusió a les respostes, poden fer-les.
15: No, a la regidora Raez, que sabem que ho hem preguntat diverses vegades i ho continuarem preguntant, perquè per nosaltres no és només un mural, és una declaració d'intencions, i Hem preguntat precisament per com anava el conveni, perquè ja ens veu donar aquesta resposta, i simplement preguntem quines actuacions de seguiment fa l'Ajuntament. Gràcies.
1: Més contestacions? Respostes?
16: Sí, que sí que hi ha fotos. A més, hi ha fotos que es veu clarament que hi havia simbologia, hi havia samarretes, hi havia banderes. No, llavors no es veu el que no es vol veure, val? Només això.
1: Moltes gràcies. Jo li pregaria que les fessis arribar perquè la policia les pugui analitzar. Jo no n'he vist, però li demano que, si us plau, que si les pot fer arribar, doncs li agrairia molt per poder-li passar a la policia i que pugui actuar. I, senyor Rez, vol dir alguna cosa, no? Doncs, jo crec que s'han contestat les preguntes, les que no es contestaran per escrit. I moltíssimes gràcies a tothom, donaríem per finalitzat el ple, i molt bones vacances a tots els regidors i regidores, a totes les persones presents, a totes les persones que segueixen des de casa, i ens veiem a la festa major, que hem preparat una festa major superxula perquè passar-ho molt bé. Moltíssimes gràcies.
20: Ripollet Ràdio.
21: La municipal fa 20

0: La música parla a clàssics contemporanis.
1: Escapa.

91.3 FM Hongo Hongo FM Hongo Hongo FM Hongo Hongo FM Hongo Hongo.

ticket,